0: cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-272-272.
1: Verisure.
2: Vamos todos, capó arriba, aguantamos un poco, llave inglesa, un, dos, retenemos, cogemos bujías, ahí estamos. Muy bien.
3: Ponerse en forma siempre tiene recompensa. Haz el mantenimiento anual de tu vehículo en Citroën Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de increíbles premios. Citroën. Condiciones en citroen.es.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado. Imposible concentrarse con los Lion Days. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama con entrega inmediata. Solo hasta fin de mes.
5: Eso.
6: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922, a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
7: Onda Cero Elche.
8: Si hi ha un lloc de la Comunitat Valenciana en el que, al tancar els ulls, viatgem milers d'anys a l'instant, és, sens dubte, Morella. En el cor de la comarca dels Ports, a l'interior de Castelló, per la ciutat emmurellada han passat des dels ibers, celtes i grecs, fins romans, cartaginesos i àrabs. Tots ells la van escollir per ser escenari de les seves aventures. I és poc d'estranyar, la ciutat emmurellada presumeix de ser un dels pobles més bonics d'Espanya. Situada en una elevació rocosa, com una fortalesa vigilant, el municipi abraçat pels seus murs i rodejat per muntanyes, està coronat pel seu castell. Reconegut com una de les fortificacions més imponents del Mediterrani i modificat pel pas de les diferents civilitzacions assentades així al llarg dels segles, l'estructura construïda aprofitant la pròpia roca natural ha estat habitada de forma ininterrompida des del tercer mil·lenni abans de Crist. El seu voltant deixa, a més, un tresor de deixalles del Neolític, l'edat del bronze i de ferro. L'espectacularitat de la capital dels ports continua pels seus empinats i estrets carrers de pedra, les seves cases i places i l'imponent basílica arxiprestal de Santa Maria la Major, un univers ple d'art tant en la seva façana com en l'interior. Construïda entre els segles XIII i XIV, aquesta joia del gòtic destaca per les seves dues portes exteriors, la dels apòstols i la de les verges, una imponent escena del juí final i un monumental orgue amb més de 300 tubs. I la vida ja reinava en Morella molt abans de que la humanitat fora tal. En 2023, Morella va entrar en l'Olimp paleontològic a nivell mundial després de descobrir un dels dinosaures més grans d'Europa, el Garumbatitan morellensis, un sauròpode que fa més de 122 milions d'anys caminava ja per la península amb unes dimensions colossals. Podia arribar als 25 metres de llarg i 11 d'alt. Les restes es troben en el jaciment de Sant Antoni de la Vespa, en ple cor dels ports. Muralles, castells i vestigis mil·lenaris, dinosaures, però el patrimoni material no és l'únic tresor de Morella. Cada 6 anys la ciutat trau a lluir les seves millors gales per a celebrar el sexenni. Què hi ha del seu origen? Doncs la història diu que el 14 de febrer de 1673 les autoritats civils de la ciutat emmurellada, a petició del mateix poble, van jurar un vot a la Verge de la Vallivana en símbol d'agraïment, després de lliurar-se d'una terrible plaga de pesta l'any 1672. El vot consistia en el compromís de celebrar un solemne novenari cada 6 anys en honor a la patrona.
9: Gabinete para cafeteros.
10: La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. Gabriel García Márquez.
11: Pues a ver qué noticias de esta semana frenética son las que les gustaría dar primero a los cafeteros del gabinete, que hoy son Víctor Guillot, Julio Ayonar y Elisa Ben.

0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: De hacer llegar el gas natural a nuestro país en 1965 a usarlo en 2026 en 17 centrales de ciclo combinado para generar electricidad y que nuestra energía esté disponible cuando la necesites. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Everyday.
2: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
3: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
2: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
3: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
2: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
3: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
4: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual, llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
5: Onda Cero Elche.
6: Als valencians ens uneixen moltes coses, entre d'altres la gastronomia, que ens porta directament al nostre origen. Des de Castelló a Alacant, recepta a recepta, menjar a casa nostra és provar el millor i conèixer els secrets de la terra i del mar. De nord a sud, l'olla de la Plana, de Castelló o l'arrosset típic del districte marítim del Grau. Per dies de fred, de pluja i de calor, també per supost per dies de celebració, l'interior ens ofereix un plat de tombet, de corder o un bon arròs al forn cuinat dins d'una carabassa, plat obligatori per als restaurants de pobles com Vilafamés en la comarca de la Plana Alta. A Morella, capital dels ports, es pot escalfar l'estómac amb els seus dolços flaons o amb una típica sopa morellana, mentre que si gaudeixes de les festes de la Magdalena, provaràs els ximos, un bocat inoblidable, o les figues albardaes. València, en llengua gastronòmica, equival a la paraula màgica del nostre diccionari gastronòmic, paella. No fa falta explicar molt sobre aquest plat conegut en tot el món, encara que les millors racions es cuinen així, a la terreta. El certamen internacional a Sueca deixa volar la imaginació de cuiners de tot el món que s'atreveixen a ficar la seva firma al paello per endur-se el tan codiciat or del rei dels plats tradicionals. A l'Albufera provarem l'allipebre, anomenat en 2025 millor tapa de la Comunitat Valenciana en el concurs Tapes d'Ací. El barri mariner del Cabanyal de València sap a titaina, un pisto deliciós, i en algunes poblacions de l'Horta Sud, com Meliana, l'arròs amb fesols i naps és una autèntica tradició. La fideuà de Gandia o les coques de Daxa de la Safor, que també són habituals en part de la província d'Alacant. I si parlem d'aquesta província i parem en Alcoi, provarem el sabor de la borreta o la Americana. Per als paladars dolços, les dolces anouetes de Nadal. Una terra de celebracions i de plats per acompanyar-les. En Elx o Orihuela ho fan amb l'arròs amb costra o l'arròs a banda. L'olla de blat de Benimantell, els deliciosos minxos de callosa d'en Sarrià, farcits de verdures d'ací. I per acabar, una manera de disfrutar de les fogueres amb el paladar, la coca de Sant Joan. És impossible nombrar totes les receptes típiques del nostre territori i a tots els valencians que fan possible cada dia en la seva cuina que aquests tresors de la nostra història continuen el seu camí a casa nostra.

La prevenció és la millor manera d'evitar incendis, però també hem de saber què fer en cas de foc i com poder prevenir-los. No llances cigarrets encesos ni caminant ni per la finestra del cotxe. Si vas a la muntanya amb vehicle particular, aparca bé sense envair camins i pistes. Cal deixar lliures les vies d'accés perquè hi puguen circular els vehicles d'emergència si fora necessari. Està prohibit tirar petards i altres objectes amb foc dins de les zones forestals i a menys de 500 metres d'estes. En cas de detectar foc, és important també prendre mesures. I la primera sempre serà cridar al telèfon d'emergències 112. És un consell del grup A3 Media.